0: Bona nit, senyor King Kong.
1: Bona nit.
0: Senyor Astèrix.
1: Què t'has dit?
0: Senyor Charlotte, senyor Obelix.

0: les 12 van arribant la fada bona i la ventafocs i el Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick. I en Filemón, i en Guillem Brown, i en Guillem Tell,
1: i en Guillem Matreveso,
0: la Caputxeta, Marmalleta, el Llop Ferotge,

0: Bona nit.
1: Senyor King Kong.
0: Bona nit.
1: Senyor Astèrix.
0: Que
1: i el taxi aquell. Roberto Alcázar. I Pedrin. L'home del sac. I el patufet. Senyor Charlotte.
0: Senyor Obelix.

0: 12 van arribant, la fada bona i la ventafocs, i el Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick. I l'emperatriu, sí, i en Mortadelo. I en Filemón, i en Guillem Brown, i en Guillem Tell,
1: i en Guillem Matreso.
0: La caputxeta, marmalleta, el llop ferotge.